0: Estem a Cinelo i Poroi Alcoi, és dijous 23 de juliol i ha arribat el dia i aquest esdeveniment especial, los 40 Summer Live, que porta novetats i que anem a contar-les a partir de ja. Salude a les persones que m'acompanyen ací a l'estudi de Ràdio Alcoi, Àlex Cerradelo, vicealcalde, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, la veritat és que ja en ganes de que arribi avui el concert i de poder estar gaudint tranquil·lament d'este festival de la música que tindrem esta vesprada. Nit.
0: Carles San Salvador, regidor de Joventut, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Carles?
2: Bé, pues la veritat que ja en ganes de gaudir, sobretot, no? I, bueno, uh-huh. Després entrarem un poc més a detall d'estos canvis que hem fet per a major seguretat de la gent, però, bueno, al cap i a la fi, el tema és que tot estiga correcte, perfecte, i que puguem gaudir de la música, no? De la música... Pues, el panorama musical actual.
0: Durant aquest mes de juliol en Eloi Poroi Alcoi hem tingut moltes ocasions, minuts per sentir la música, per sentir els artistes i les entrevistes. Tot ha estat al comandament d'Ismael Mayor. Bon dia.
3: Hola, què tal, Maribel? Bon dia.
0: Com estàs? Tenies ganes que arribarà aquest dijous?
3: Pues moltes. La veritat és que molt il·lusionat perquè aquestes cites són importants, són un event social molt, molt únic i, per tant, sí, tinc moltes ganes que arribi esta nit a les 10.
0: Exacte, ahí està la novetat, perquè després escoltarem a Enrique Moltó, el nostre climatòleg, però avui el temps està sent protagonista, aquesta previsió, alertes per altes temperatures, també possibilitat de tronades seques, d'esclafits. Per tant, aquest matí, Àlex, heu celebrat el SECOPAL, que és aquesta reunió de coordinació entre tots els serveis d'emergències, i s'han pres unes mesures. Entre d'elles, la més important també, és que retrasa el concert una hora.
1: Exacte, la veritat és que des de l'Ajuntament duem tota la setmana prestant moltíssima atenció a l'horatge i a aquesta predicció de l'horatge, perquè el que més ens importa és que la gent gaudisca d'aquesta festa de la música amb tota la seguretat. I el que hem fet ha sigut implementar aquestes mesures, entre elles endarrerir un poquiu l'horari de començament del concert per a passar aquesta finestra que n'hi ha en la que hi ha pot haver possibilitat d'aquest esclafic tèrmic. A partir de les 8 de la nit ja la nit serà tranquil·la, serà crec que un grau menys que la nit passada inclús, i menys temperatura que l'any passat. Per tant, jo crec que en aquestes mesures que ara comentarem, el que fem és assegurar-se que la gent que estiga al concert estiga segura, que és el més important.
0: Mm-hmm. Així és, Carles, per això heu implementat, i també hi ha una hora d'accés al recinte, no?
2: Sí, correcte, tot i que, bueno, ja ho hem dit en diferents entrevistes, que l'accés és totalment gratuït, és totalment lliure per caució, i com ja ha dit el company Àlex, per seguretat de la gent no anem a permetre l'accés al recinte fins a les 8:30.
0: Mm-hmm. Per tant, hi haurà unes tanques, no?, que no vagin fins a això ara.
2: Correcte.
0: Perquè, clar, hi ha aquesta possibilitat que es pot donar, també les altes temperatures, i que hi haurà lloc per a tots, que no ens preocupi, no? Clar, evidentment hi haurà gent que voldrà estar en les primeres files per veure els artistes molt prop, però que és important que fins a les 8:30 sàpien que no podran accedir. Ho diem també per tota la gent que puga vindre de fora, que fins a les 8:30 poden anar a fer-se un refresquet, no? Però
1: d'allí,
0: que hi ha molta oferta d'hosteleria també per allí. I també hi ha un dispositiu, Carles, de seguretat, de Policia Nacional, Policia Local, no? Està tot
2: sí, en això pues, ja fem un recordatori de tots els serveis que tenim. Per una banda, tenim el dispositiu de seguretat que implica diferents administracions, com la Policia Nacional, la Policia Local també, i Protecció Civil. També tenim el destacament d'emergències, com tots els anys. Comptarem també en la zona de pista, en la seguretat privada que ens aporta, en aquest cas, Vectàlia, i també tindrem punt violeta i un destacament de Creu Roja per signar que, com sempre dic, ojalà no passi res i no fem ús d'aixòs serveis, però evidentment tenen que estar ahí velant per a la seguretat de la gent.
0: Anava a preguntar-te ara també aixòs punts violeta, no? Perquè si hi haurà el moment que es donarà, que sàpiguen que s'estarà.
1: Exacte, està tot preparat perquè la gent gaudisca d'esta nit, però si passa alguna cosa, qualsevol cosa, i sempre tenim Aquesta opció, tenim Creu Roja, tenim el punt violeta, tenim zones de punt d'aigua corrent per si cal refrescar-se, tenim també programat zones d'ombra, però evidentment en l'esclafit tèrmic hem decidit no ficar-hi
0: aquestes ombres.
1: Però, a més, és que a partir de les 8 ja no és aquesta zona de màxim calor, per tant, tampoc serà necessari, així que ho tenim tot preparat, insistís, des de l'Ajuntament, màxima precaució hem tingut en tot moment durant tota aquesta setmana per a tindre-ho tot llist per a que no, si passa alguna cosa, n'hi hagi una zona de fàcil accés, els serveis necessaris sanitaris, el punt violeta, també n'hi haurà una zona d'hostaleria per a aquells que vulguin refrescar-se en diferents tipus de begudes. Vull dir, jo crec que ho tenim ja tot preparat, i a més, segons m'han comentat, la zona d'hostaleria de tot el barri i de la zona propera està tot absolutament reservat, o sigui, no sols és un esdeveniment d'oci per a oci familiar, perquè al final és oci familiar, sinó que a més és un esdeveniment econòmic important per a la zona, per al barri. Sabem que també n'hi ha dificultats, també n'hi ha molèsties, però evidentment quan uno fa una activitat aixina, i jo que visc en el centre, que cada dos per tres no puc arribar a ma casa, entenc perfectament aquestes coses, però també els beneficis que tenen aquest tipus d'esdeveniment. Per tant, a disfrutar-lo i bueno, pues, també a gaudir de l'hostaleria que n'hi ha per la zona.
0: Sí, parlàvem d'aixes barres, Carles, que estaran en el que és la zona de l'antic jutjat, no? En aquesta part de la plaça estaran.
2: Sí, en la zona on estan les pistes de petanca.
0: Exacte, exacte. Ahí, tot i que la gent pot portar-se el seu menjar, no? També,
2: sí, si sí, vol. Poden portar l'entrepà, la seva beguda, aigua, vull recordar, no? En el tema de calor, que s'hidrate molt la gent, que bega molta aigua per a pues, evitar algun sofoc innecessari, i bueno, que de tota manera, si no porten res, pues, que saben que ahí tenen una food truck, tenen el servei de barra, aleshores, la gent pot estar ben abastida.
0: Ho deia Àlex, no? Sí. Que aquest reclam de l'hostaleria d'allí, que està tot ocupat, però és que vendrà molta gent de les comarques centrals, que clar, veure, no, Ismael, els artistassos que van a pujar a l'escenari no sempre està a l'abast.
3: No, evidentment, respecte a lo de les barres, hi haurà una fonteta.
1: Hi haurà fontetes d'aigua, no? Aigua fresca, aigua corrent. De tota manera, també hem avisat en la barra per a que tinguin aigua en les neveres fresca, per si algú vol algo més fresquet, però n'hi haurà fonts d'aigua corrent del grifo, i després n'hi haurà, tindran molta més aigua fresca en la zona de barra.
3: Sí, a més, és de l'hostaleria, bueno, però aquesta horeta que es retrasa es vendrà molt bé per a sopar més tranquil·lament. Com dius, Maribel, ja evidentment cap de cartell està Leire Martínez, la solista de l'Oreja de Van Gogh anteriorment, ara està en solitari, i és una, evidentment, de les que possiblement, és que tenim una edat, més mos pot agradar, no?, aquesta música. Però també, ho destacaves l'altre dia, a Carles, en Xergotel, el tema de la presència d'una cantant local.
2: Sí.
3: Que també és important. Samantha Enguany no ha pogut vindre, no està en el cartell, però sí que és important, no? Perquè al final pot ser un trampolí per a molta gent que ens ha passat moltes vegades, que han dit, ostres, este? I després hem seguit a aquesta persona després de veure-la en el coll.
2: Sí, sí, i de fet, bueno, com ja vas dir en el programa que van fer en el Xercotel, és local, local per dos, perquè damunt és de la zona nord, no?
3: Sí.
2: Tenia que traure l'orgull del barri en algun moment.
0: Això està bé.
2: Sí, però a veure, és meravellós, no? Sobretot pues, que aquest tipus d'esdeveniments també compte en el nostre talent local jove, molt jove. Jo crec que això és meravellós, i també, com bé has dit, Ismael, que pot ser un trampolí, no? Un trampolí que ojalà passe, no?, que en uns anys la Vesgam a Noa, en este cas, en lo més alt, oferint concerts pues, arreu de tota la península, inclús fora, no?, per què no? Aleshores, pues, això, pues, simplement dir que és totalment un goig.
3: Ahir parlàvem precisament en Volavent, que molta gent diu aquí, pot ser que no el conega, però l'han vist quasi tots, perquè és protagonistes d'un anunci d'una cervesa que està aixinarà molt, i que, i per tant, és el que mos passa moltes voltes, Maribel, este tipus de concerts, que mos sona molt la cançó, però realment no sabem qui ha sigut el que, i ara per aquesta circumstància, pues el coneixem. Promeses n'hi ha moltes, parlarem per exemple de Lola Tudurí, una cantant que vendrà esta nit i que a la volta està estudiant medicina. La Beba, que va vindre ja uns anys, Piquete, que no el coneixem però també té una música interessant, Adexi i Nau, que són artistes que en Espanya pot ser que tenen el seu públic, però és que en Latinoamèrica i Sud-amèrica no poden eixir al carrer, és a dir, que, i tots els que han vingut, perquè han tingut a Abraham Mateo, han tingut a Blas Cantó, han tingut a Chanel, han tingut Maribel, sí, a molts artistes que ara són Dani Martínez i Nil Moliner, van vindre el mateix any i ara busca una entrada per a veure un concert d'ells.
1: Al final el COI, en estos concerts, el que fa és ser l'epicentre de la música pop de tota la comarca. Jo crec que és interessant tindre-les. Jo la veritat és que tinc moltíssimes ganes d'escoltar a Noa, perquè a mi m'encanta Noa, i per el salseo de l'aire, evidentment. Que jo també soc des que coneixia anteriorment, però aquestes cançons, en aquest missatge tan específic i tan marcat, jo crec que... I, a més, jo també he estat bitxeant un poquiu, perquè cert és que n'hi havia noms que no ens sonaven, però és que les cançons ens sonaven totes, perquè, clar, escoltem els 40 principals tots els dies i són cançons que escoltem i que tots els que vinguen sabran quines són. A lo millor en persona no. A mi em va passar un any que estava jo en la plaça de fer-me una cerveseta i al costat, no sé, estava, crec que era de Pol, estava de Pol, i jo no sabia qui era. Claro. Però no es coneixia, però saps, la cançó l'has escoltat 40.000 vegades.
0: Igual acabes d'esmentar, és que els cantants quan venen a actuar, passen la jornada al COI, també pernocten, i el dia següent també disfruten una mica de la nostra ciutat i coneixen, no? També es poden fer ambaixadors, perquè poden dir, he estat en el COI, que xulo.
1: No dubtes, Maribel, perquè a més és que del COI s'enamora qualsevol persona que ve, és que és inevitable.
0: Sí, sí, sí. Parlàvem, és que són 5 edicions consecutives que l'Ajuntament del COI doneu suport a aquesta gira i que feu possible que vinguin així aquests tipus de concerts i es puga veure en directe això que escoltem, no, en les 40 principals. Carles, això és molt d'agrair també.
2: Sí, sí, la veritat que al final, bueno, l'experiència fa el mestre, no? Sabem que al principi arrencar costa un poquet, però crec que ja en les últimes edicions, i avui lleva de la circumstància que hem pogut actuar ràpidament, eficaçment, hem fet aquestes mesures, llavors, jo crec que es nota, no?, aquesta experiència, i al final aquest tipus d'iniciatives per aportar este festival pop de gran format a l'interior de la província, a comarques centrals, pues jo crec que ens dona com a punt de referència. I de fet, i també clamem un poquet en el que hem comentat abans, no?, tenim repetidors. No? Ja vaig fer la broma de podríem empadronar a César Així, perquè sí, crec que és la tercera o la quarta volta que
3: sí,
2: ve.
3: Sí, sí, sí. Adexinau també.
2: Adexinau també, són repetidors, no? La Beba, crec que també és... és repetidora,
3: sí, sí, sí, sí.
2: Aleshores jo crec que en aquest sentit també el fet de que hi hagués artistes que repetisquen així també dona aquesta sensació de comoditat, no?, per l'organització que hi ha, no?, en tot l'esdeveniment, i aquesta comoditat que dona tant al públic, evidentment, per a que gaudisca, com també per als treballadors i artistes que venen.
3: I també un apunt, el cartell del COI, podrem discutir-ho o no, però és dels millors cartells que n'hi ha en la gira. Això també és important dir-ho. Tenim ahí a Vicente Argudo, que és del COI i que evidentment té que tirar pa a casa, però evidentment este cartell és dels millors cartells que n'hi ha en la gira.
0: I el mestre de cerimònies, Òscar Martínez.
3: Això és un crac, que d'ara tenim una sorpreseta.
0: Exacte, exacte, hi haurà algo. Precisament ja per acabar, jo volia destacar també, ho deies l'altre dia, el treball de molts departaments de l'Ajuntament del COI, però sobretot dels tècnics també de joventut, que estan d'ahir, ja ho tenen molt, molt rodat, però és important també la seva tasca.
2: Sí, a veure, sempre ho diré, en aquest cas, eternament agraït per el treball que fa joventut, però no sols joventut, ahí entren tots, IGS, enginyeria... policia, emergències, medi ambient, etc, etc. Aleshores, jo en aquest sentit sí que agrair la tasca de tots, perquè al final això no és d'eu, això és de tots. Mm-hmm.
1: I especialment donar les gràcies perquè en un esdeveniment com el que ha passat avui, el FECOPAL, que ja teníem estendals muntats per els departaments de l'Ajuntament, han tingut que desfer aquesta feina. Per tant, donar les gràcies als departaments i, evidentment, als 40 principals, perquè han sigut els primers que damunt de la taula han dit que el que farà falta per assegurar que la gent poguera gaudir en seguretat del concert. Per tant, moltes gràcies als 40 principals i moltes gràcies als departaments de l'Ajuntament que han estat treballant i que han tingut que desfer aquesta feina que han fet per la seguretat.
0: Per aquesta seguretat s'ha retrasat una hora el concert. Començarà a les 22 hores a la plaça de l'Arrac. Fins a les 8:30 de la vesprada no es podrà accedir al recinte. És entrada lliure, però romandrà tancat per aquests motius de seguretat, perquè hi ha previsió de que hi puguen haver algun esclafit o alguna tronada o qualsevol cosa, i des de l'Ajuntament, com està dient, des de l'organització de los 40, això preval per damunt de tot. Ja per acabar, un missatge final, una convida.
1: Bueno, convidar a tota la comarca, a totes les comarques centrals, a que vinguin al Coll a gaudir d'una nit amb tota la seguretat i amb tota la bona música que hem programat entre totes i tots.
0: Carles.
2: Simplement reiterar-me en les paraules del company, que vinga la gent, tots aquells que ens escolten, que li ho diguen als seus amics, a les seves famílies, i que vinguin, sobretot, a gaudir i a passar-ho molt bé aquesta nit.
0: Carles San Salvador i Àlex Tarradelo, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquesta nit també ja immersos en aquesta celebració.
1: Moltes gràcies.
2: Sí, gràcies.
0: Ismael, també moltes gràcies. Anem a seguir parlant d'aquest esdeveniment. Tenim una sorpreseta i també escoltarem a Enrique Molto, que parlarà del temps. I a tu t'escoltem en Ser Deportivos, no?
3: Ahí estarem.
0: També hi ha novetats.
3: També hi ha novetats.
0: Que no paren d'escoltar Ràdio Alcoi. Gràcies.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
6: Empresa precisa profesional de jardinería con experiencia. Se valorarán también conocimientos de albañilería y carné de conducir B. Interesados, enviar currículum a rrhh@mongroup.com.
0: Estem en aquest 23 de juliol, aquesta nit, ja sabem, és los 40 Summer Live a la plaça de la Raca, a Sinalcoi, però també estem molt pendents del temps, del que està passant en aquest penúltim dijous del mes de juliol. Enrique Molto, climatòleg, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui?
7: Val, la previsió per avui n'hi ha que anar donant-la pas a pas. De moment hem de dir que hem començat amb temperatures desiguals, però ja més altes que ahir. De fet, ja hem notat més o menys algun possible reventor o algo paregut en zones elevades, perquè si el trobes que a les 7 del matí estàs a 30 graus en Fontroja, a 32 en Benimassot, Penella d'Ànima, en Alcoi, que és una zona per a que la gent s'aclarisca, més o menys per on està la Font de la Salut.
0: Val.
7: Estava també a 30 graus. Jo en el Mas també estava per damunt de 27 o 28. Quan les mínimes, diguem que havien sigut altes, però no tant. Havien estat al voltant de 23-24 graus en molts casos, però es veu que durant la primera hora del matí s'ha pegat i això s'ha disparat un poquet la cosa, no? Per tant, està entrant damunt de nosaltres. Està entrant. Bueno, la veritat és que no s'ha anat del tot, no? Mm-hmm. Que va oscil·lar la seva intensitat. Ahir va minvar la seva intensitat i avui torna a augmentar. De fet, portem dies dient que avui seria el dia pitjor des del punt de vista del calor. N'hi ha que dir que així la visquenia és taronja, és taronja, perquè en teoria sí, passar de 40 a 40, estar entre 40 i 43 graus és taronja. Per damunt d'això ja seria estar en roig. Això sempre molt entre cometes, perquè sí, a voltes és difícil d'agarrar. I bueno, pues, el més probable és que al centre del dia, pues puguem estar en màximes per damunt de 40 de forma habitual en quasi tots els punts de les comarques, tant de l'Alcoià com del Comtat, no? Cosa que pràcticament podem dir que és una garantia que això passarà. Segurament a cavallar les 2, les 3, les 4 quan podríem arribar a aquest màxim de temperatura, tot això, incloent la calima, esta bascosa que tenim damunt des de fa dies, i pareix que després d'esta situació extrema, vindrien darrere, que és una cosa que també habitual, pues, com d'alguna forma això té que rebentar per algun lloc, i la forma que té de rebentar és pues, que es generen algunes tronades seques, no? Degut a aquest elevat poder calorífic, pues, evidentment no tenen d'on agarrar l'aulla i per tant moltes d'elles són seques o puntualment poden portar pluja, però el més habitual és que siguin seques, que són perilloses en aquesta època de l'any perquè saben que està tot molt sec, i són evidentment molt perilloses, n'hi ha que seguir allà on caiga un llamp, n'hi ha que seguir-lo, perquè igual no fa el foc en seguida, però pot fer al cap de les hores o els dies.
0: O els dies, exacte.
7: Per tant, hi ha que tenir-lo en compte. I associades a aquest tipus de tronades seques, aquestes tronades seques el que provoquen és que cauen en la zona més elevada, passen per damunt de la massa d'aire càlida i la tiren damunt, diguem que la fan caure de forma sobtada, de forma puntual, sobre terra. No? I al caure sobre terra és quan es produeix aquestes coses que estan fent tan famoses, n'hi ha paraules, no?, com ciclogènesis explosiva i altres, Dana, gota freda, que es fan, entre cometes, famoses. No? I ara s'ha fet famós el tema del reventó. N'hi ha reventós càlids i reventons humits. Reventós humits són quan venen en tronada i en pluja. Estos són càlids, tots estos que estem tenint. I és un fenomen que evidentment no és nou, que sí que podem lligar evidentment també a l'augment de la temperatura global i al canvi climàtic, però que n'hi ha que recordar que podien donar-se abans de que hi hagués canvi climàtic. Són fenòmens d'alguna forma naturals, no? El pas que ara són més freqüents, clar. I això és un poc el fenomen que produeix. Què produeix? Que de forma puntual vol dir a lo millor en 1, 2, 3 quilòmetres quadrats. Per això mateixa, quan estem fent previsió de reventors càlids, pues, en alguna zona, no dic en algun poble, en algun carrer, pot haver un reventó càlid i 4 o 5 carrers més amunt no haver-lo. Perquè estem parlant de fenòmens de configuració molt caòtica. Va? Està clar que la zona on poden produir-se sí que es pot delimitar, la zona general, però el punt exacte, evidentment que no. I de fet, aquests dies passats ho hem comprovat perquè han hagut reventons que han afectat a un observatori concret i als pròxims no de forma tan directa. No? Clar, això quan es produeix també provoca ràfegues de vent molt fortes, perquè és com si deixaren caure, per entendre's, no? Un muntó d'arena des de la part d'alta i a l'escatar contra terra, pues, rebentarà cap a tots els costats, i això provoca pues, aquest tipus d'aire que, a més, no ve en una direcció només, sinó que és com si vinguera aire en totes les direccions al mateix temps. No? És un poc el que no tenen quan hi ha un reventó d'este estil, i ràpidament suposa una baixada de la humitat relativa molt gran i una pujada sobtada de temperatura. Quan això passa, pues, igual torna a passar després. Quan és més probable que tinguem aquest tipus de reventons?
0: Sí.
7: Jo diria que entre les 4 i les 8 d'esta vesprada. No vol dir que estiga 4 hores havent reventons.
0: És que
7: és la franja, sobretot jo diria dos, una entre les 5 i les 6 i altra entre les 7 i les 8. És quan pareix que són més probables aquest tipus de situacions. Pareix que a partir de les 9 la cosa aniria menys, el calor continuaria, parlem de calor de 30 i pico graus encara que siga de nit, però pareix que el tema de reventons hauria tingut lloc abans. Això és un poc el que podem dir ara mateix d'esta previsió. Pareix que demà serà un dia ja més tranquil, amb temperatures altes, però no tant, val? No tan elevades com les d'estos dies, i el cap de setmana, perquè n'hi ha que donar esperances, pues el dissabte encara romandria el calor en nosaltres, i el diumenge no, clarament no. A veure, no vol dir tindre mínimes de menys de 20 i màximes de 30-31, això, venint d'on venim, és bueno, estar en el paradís, sí, realment, no? Perquè això és el que hem de dir. També, i com a consell, intentem centrar-se en la previsió el més local possible i fugir inclús de la situació, per exemple, del concepte onada de calor, no? Perquè a mi últimament, pues, em torna un poc loco això de ja estem en onada de calor, ara no estem, no? No, ara s'ha acabat ja, a tu, què més el dona a tu que li se diga o no onada de calor si el que té que patir la calor eres tu? Vull dir, oficialment l'onada de calor s'acaba avui, però també van dir que començava a ir quan realment així havia començat abans. Per tant, al final, lo important és la temperatura que tingues tu, en la teua zona i en ta casa o en vages, no? No que li se diga o no onada de calor, que és un concepte quasi més estadístic, que a més gasta els criteris específics, que té que tenir una certa extensió, uns certs valors, però bueno, si a tu el tens, què més el dona que no complisca aquests requisits, no? És un poc algo que m'agradaria insistir. De fet, hem de recordar que la zona litoral sud de València i litoral sud d'Alacant estan a l'avís roig. Així només, entre cometes, només és taronja. No vol dir que allí farà més calor que així, sinó que allí farà més calor per als que estan habituats que així.
0: Clar.
7: I, a més, que tampoc és homogeni, perquè en algunes zones del litoral pur, del que és la zona d'Alacant, per exemple, igual, la temperatura no serà de 40 graus, però sí ho serà, per exemple, en Oriola. Val? Uh-huh. I és que és un poc el que diem sempre, les zones climàtiques, sobretot les d'Emet, són heterogènies, i això a vegades és un poc complicat, no?, de limitar al final.
0: Per això, seguir el que passarà en lo local és seguir-te a tu en els informatius així en Ràdio Alcoi que aniràs contant-nos.
7: Sí, realment és un tema molt complicat, sobretot en fenòmens d'aquest estil, com vinc dient, perquè són fenòmens molt puntuals, no? I entonces és un poc, hem d'intentar, és el que intentem, seguir al peu del canó en el tema de la previsió local. I inclús parla com a concepte genèric, no? Perquè a vegades, com dic, em dono compte de que al final es guiem massa per les televisions generalistes. Jo inclús aconsellaria directament, per exemple, les televisió autonòmica, crec que dona un servei de previsió molt acurat. Això sí, sempre que s'enca bé i no caiga només en veure el mapa de símbols, que moltes vegades la gent es queda en això, o en el mapa dels solets, o quan lo del percentatge de precipitació, totes aquestes coses, jo crec que hem de saber interpretar-les millor. Va?
0: Enrique Molto, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que volíem transmetre als nostres oients avui en aquest esdeveniment que tenim per aquesta nit, i que vagi tot molt bé.
7: Esperem que sí. Vinga, adeu.

I ara és temps per al Suplement Cultural de Ràdio Alcoi, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. En aquesta edició els anem a presentar una exposició fotogràfica que es pot visitar a Fundació Mutua Levante. Així que allí hem estat amb el seu autor, Dani Méndez. Així mateix, en els propers minuts farem un repàs a l'agenda d'activitats culturals perquè també, a causa del calor, hi ha novetats horàries, així que ho comentarem. En aquest temps de cultura, salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Ens n'hem vingut fins a Fundació Mutua Levante per conèixer l'exposició Veus d'Ànima de Dani Méndez. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: Com estàs?
1: Molt bé, pues encantat d'estar així amb tu.
0: Gràcies per acceptar aquesta invitació al nostre Tragaluz, perquè volem un poc conèixer aquesta mostra que fa un recorregut, no?, per diversos països, per l'experiència que has viscut i a través de la mirada de la teua càmera. Què ens pots contar?
1: Correcte, Maribel. No, res, gràcies a vosaltres per la invitació. Bé, la fotografia sempre ha sigut pues algo que m'ha agradat molt, moltíssim. Al llarg del temps sempre pues he passat de tindre càmeres més bàsiques, fins que he completat un equip que està prou bé. I he tingut la sort perquè he tingut vivències en països com que estan les fotografies exposades així, no? En Etiòpia, en la Índia, en el Sàhara, també he estat en algun lloc més, no? Per exemple, vaig estar a punt d'exposar també unes fotografies que vaig estar coordinant un projecte també en les faveles en São Paulo, en Brasil, però al final no les vaig portar perquè eren moltes fotografies. I res, pues, lo que diria, com he tingut tanta sort de viatjar i de poder pues, al final traure aquestes imatges, pues, res, resume això. Que
0: Has volgut també transmetre, no?, les coses quotidianes en aquests països on has estat, no?, en això també es reflexa en les imatges.
1: Sí, principalment és això, tant en la Índia com en el Sàhara, com en Etiòpia, pues, sí, són situacions normals de gent pues, que està en el carrer vivint o gent que he trobat pues, en els camps de refugiats, per exemple, en Etiòpia o inclús en el Sàhara, no?, en Tinduf, en el desert d'Argèlia, pues, sí, són al final imatges de dies normals, quotidianitat i bueno, tot això.
0: Hi ha alguna que recordes especialment?
1: No sé si poguera quedar-me en alguna en especial. Alguna sí que m'ha emocionat, m'ha fet alguna inclús plorar, però no en quedaria ninguna en concret. Tal volta sí que en quedaria a lo millor en les experiències, no en la foto, no en la foto en si, no? En les experiències que he viscut a lo llarg d'estos viatges, no? Però foto en concret, no. Totes jo crec que tenen un valor especial i cada una conta una cosa.
0: A més, podem veure en aquesta exposició fotografies premiades, en aquest cas eren de l'Índia.
1: Sí, aquestes fotografies que tenim així darrere, Maribel, que són, són tres fotografies en blanc i negre, les vaig presentar a un concurs a nivell autonòmic i, bueno, la veritat és que les vaig presentar i recorde, és una anècdota, perquè recorde que perquè donaren el premi havies d'anar a Alacant a estar present, si no el premi no era vàlid, no? Jo recorde que quan arribé ja a l'exposició de les fotografies, que totes les fotografies que s'havien presentat en concurs, jo veia totes les fotografies i flipava, no? Dia, hòstia, quines fotografies més xules, jo així no sé què faig, no? I total, pues, bueno, comencen a anomenar i quan em donen el premi de la millor col·lecció de fotografies per l'estat de mirades de la Índia, jo la veritat és que no m'ho creia, vaig estar ahí uns dies que la veritat és que no m'ho creia.
0: El teu art a través de la fotografia en aquesta exposició que es va obrir el passat 15 de maig, han passat ja unes setmanes, però com recordes aquella obertura?
1: La veritat és que vaig quedar molt content perquè va vindre moltíssima gent, el saló estava ple a l'hora de presentar, em va acompanyar Gemma per a presentar, Gemma Pérez, que és la vicedirectora del Pare Vitoria, correcte. I bueno, va fer la presentació ella, perquè la conec des de fa molts anys, és molt amiga meva, i no esperava que vinguera tanta gent, però després el saló estava ple i després pues, la presentació de la presentació en el saló van baixar baix a la sala B a veure les fotografies i la veritat és que hi havia moltíssima gent, a molta gent li va agradar l'exposició i jo pues, vaig quedar molt content. Sí. No ho esperava, de veritat.
0: Una exposició que es podrà visitar fins al 9 de setembre, per tant, queden dies per davant. Ara en juliol recordem que l'horari de fundació és de 8 a 14 hores, sols pel matí, per vindre a aquesta sala B on ara mateix ens trobem i que també d'alguna manera hi ha un audiovisual.
1: Sí, Víctor em va demanar les fotografies, les vaig enviar i, bueno, sí, estan projectades en la paret d'ell del fons que es veu i la veritat és que una musiqueta d'ambient que tenim així, la veritat és que queda molt xulo. Les mateixes fotografies que estan en així exposades pues, són les que es projecten en la paret allà.
0: Algun projecte de futur fotogràfic?
1: En tinc molts, però que tinga l'oportunitat de viatjar i de anar a veure aquests llocs, pues, per exemple, tenia pendent anar a zones rurals de la Xina i jo crec que espera que siga imminent, però bueno, fa falta molt de temps, fa falta molts diners i al final pues, és complicat. Perquè, per exemple, el tema de la Índia vaig estar un mes quasi pràcticament en la Índia, en el Sàhara vaig estar també prou dies, en Etiòpia vaig estar coordinant un projecte i vaig tenir l'opció d'anar, o sigui, vaig estar 6 vegades en 2 anys en Etiòpia, en camps de refugiats al nord d'Etiòpia, o sigui, que fa falta temps també per a... I al final, com és un hobby, que no és un treball, pues necessites traure temps i sobretot diners per a fer aquest tipus de viatges. Sí.
0: De moment, gaudir d'aquesta mostra a fotografies del Sàhara, Etiòpia i de l'Índia, de Dani Méndez. Moltíssimes gràcies i assaboreix aquesta experiència.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Maribel, per posar veu a Veus de l'Ànima i a aquesta exposició, i espero que la gent s'anime a veure, perquè n'hi ha fotos, la veritat, que són molt interessants i que són molt xules.
0: Veus de l'Ànima, que ja veuen, es pot visitar la Fundació Mutua Levante. I allí mateix també han presentat aquesta setmana el segon concurs internacional Ciutat del Coll, organitzat per l'Ofreu Ensemble de Cambra, i aquest any és d'interpretació solista. Es desenvoluparà entre octubre i novembre i ja està obert el plaç per a inscriure's. Víctor Pastor, de l'organització, explica les novetats i comunica qui serà el jurat.
2: El concurs s'obre i serà de manera internacional. L'any passat va ser nacional, obert a estudiants i residents en l'estat espanyol, i com vam tenir el gust de nacionalitat estrangera, doncs per a aquesta edició hem decidit fer-lo de manera internacional. Les novetats per a aquest any són que tindrem dues categories. Eliminem la categoria de música de cambra, que va estar al 2025, i aquest any tenim dues categories, totes dues d'interpretació solista. La categoria A serà per a les especialitats de corda, cant i piano, i la categoria B serà per a vent i percussió. Cadascuna de les categories tindrà un jurat especialitzat que passa a presentar-lo. Bé, tenim així els 6 components del jurat. En primer lloc, el violoncel·lista Ausiàs Gisbert, músic d'Alcoi, que dona classe a diversos conservatoris de la Comunitat Valenciana i que té un llarg recorregut tant en música de cambra com en la docència. Seguim amb la flautista Marian Recuerda, professora del Conservatori Professional d'Alcoi i també membre de la Universal Orquestra. Continuem amb Juan Ángel Moltó, tuba i bombardí, mestre també del Conservatori Professional d'Alcoi i ha estat a diverses orquestres professionals, en algunes d'elles també com a tuba solista. Continuem amb Conrado Moya, a dia d'avui un dels millors percussionistes del món, especialitzat en la marimba, ha fet recitals per pràcticament tot el planeta, i la veritat és que és un goig tenir-lo entre nosaltres. Seguim amb el pianista alcoià Carlos Gosálvez, també ha fet recitals per mitja Europa, per tot el món, i a més també és llicenciat en Ciències Econòmiques. I acabem amb mi mateix, que estaré presidint els dos tribunals.
0: És un certamen que està obert a músics entre 16 i 26 anys que competiran primerament en una fase eliminatòria i després a l'audició final.
2: Tancarem les inscripcions el dia 1 d'octubre a les 11:59 de la nit via telemàtica, i la ronda eliminatòria la situem el dia 13 d'octubre, on realment el que farem serà comunicar els resultats d'aquesta ronda eliminatòria, que serà per vídeo. Els participants ens enviaran un vídeo que serà per a la ronda eliminatòria, i el dia 13 comunicarem els finalistes. I finalment tindrem una ronda final presencial a Alcoi, a les dues categories, el dia 13 de novembre a l'IBAMCA d'Alcoi, i la gala dels premiats al mateix lloc el proper dia, el dia 14. Dirigir-nos als possibles concursants, interessats o gent que simplement ho vulgui compartir, que poden trobar totes les bases, el formulari d'inscripció i tota la informació en general a les xarxes socials del concurs. A l'Instagram és Concurs Mus Alcoi i al Facebook també. A la descripció trobaran el link al núvol i a la informació que tenim allí penjada, i les inscripcions es faran al nostre e-mail, que és concursmusicaalcoi, amb dues A's i latina, @gmail.com.
3: Aquest segon concurs internacional Ciutat d'Alcoi d'interpretació solista que ha presentat Víctor Pastor. I ja per últim, dos apunts d'agenda. També per motiu de la calor s'han endarrerit els horaris d'inici de dos espectacles que van a ser protagonistes avui i demà. Perquè aquesta nit a les 21 hores a la plaça del Centenari començarà Soñando el Mundo, espectacle de titelles a càrrec de la Fàbrica de Paraules. I demà divendres també a les 21 hores en la Glorieta, la Finestra Nou Circ representarà Tramvia 12. Dos espectacles dins de Viu l'Estiu. I fins ací Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos. A gaudir de la cultura.
4: La una, mediodía en Canarias. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de decir en Televisión Española que no habló con nadie del gobierno, ni de la SEPI, ni de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Es la primera entrevista de Zapatero desde su imputación.
5: Presidente, ¿se ha corrompido usted?
6: No, en absoluto. Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad.
5: Presidente, ¿ha vendido usted influencias? ¿Ha traficado usted con favores políticos?
6: Jamás. Absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
4: Respuestas de Zapatero a las preguntas de Javier Ruiz. Además, el juez Peinado retiene el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno a pesar de la orden de la Audiencia de Madrid para que devolviera ese documento a Begoña Gómez. Ampliamos, Pedro Jiménez.
7: Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han recuperado el pasaporte que requisó el juez Peinado al entender que existía riesgo de fuga. Juan Carlos Peinado llegó a afirmar que no se fiaba de los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente porque podían ayudarla a fugarse. La Audiencia de Madrid ordenó hace una semana el levantamiento de la medida cautelar y que se devolvieran los pasaportes. Sin embargo, el juez dice que si lo quieren, vayan a buscarlo ellas personalmente. La defensa de la asesora ya ha presentado un recurso en el que, sin citarlo, insinúa que Peinado puede incurrir en un delito de prevaricación porque restringe el derecho fundamental a la libre circulación sin título que lo permita, lo cual, realizado a sabiendas, es de extrema gravedad.
4: La Comisión Nacional de la Competencia acaba de sancionar a tres influencers, entre ellos a Ibai Llanos, por vulnerar la ley que protege a los consumidores, aunque las multas son mínimas, Javier Díaz.
8: La multa de Ibai Llanos es de 710 euros, la de Jordi Wild de 1.534 y la de Nacher, el otro influencer sancionado, de 1.780 euros. Las sanciones llegan en el caso de Ibai por no identificar claramente la publicidad de una bebida en la presentación de su evento, la velada. La de Jordi Wild llega por no haber contado con calificación y advertencia para menores también en su evento de peleas Dogfight. Y la de Nacher por realizar publicidad de medicamentos sin respetar la normativa vigente.
4: Esta sí, multa histórica a Google la impone Bruselas y las sanciones de casi 900 millones de euros por priorizar sus servicios frente a la competencia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
9: 890 millones de euros por incumplir la ley de mercados digitales. La comisión concluye que Google da preferencia a sus propios servicios en sus buscadores y que pone obstáculos para que los usuarios puedan ser redirigidos a otros canales de compra alternativos a los de Google Play. Como acaba de explicar el portavoz de Asuntos Digitales del Ejecutivo Comunitario, queda 60 días para que cumpla con la normativa europea. Primero fue Meta, luego Apple, ahora Google. Bruselas sanciona a las tecnológicas estadounidenses por incumplir las normativas comunitarias, normas que están bajo la lupa de la Administración de Estados Unidos a horas de que se implemente en su totalidad el acuerdo arancelario entre el bloque comunitario y Washington.
4: Una de las principales empresas chinas de automóviles, Geely, entra en la factoría de Almusafes. La histórica Ford mantiene el 64% de la planta, que a partir de ahora tiene dos propietarios. En Almusafes está Juan Maraner.
10: Sí, en 2027 Ford Almusafes no será solo Ford, será Ford Geely. Ambas marcas han firmado una alianza estratégica. Ford conserva, como dices, el 64% de la propiedad, Geely adquiere el 36% restante. Compartirán instalaciones, fabricarán cada una sus coches. Ford, el Kuga, el que está fabricando ahora mismo aquí en Almusafes, también el nuevo Bronco y un nuevo crossover familiar. Geely fabricará dos SUVs, todos electrificados total o parcialmente. Eso acaba con la incertidumbre y garantiza garantiza los 4.000 empleos de la planta, y tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat Pérez Llorca lo han destacado. Y es, además, han dicho, el principio de una política de alianzas centrada en la electrificación y el objetivo cero emisiones de la que España quiere ser cómplice.
4: PSOE y Sumar defienden a la ministra Diana Morant, que llegó a comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler. Los populares creen que se ha cruzado una línea roja, exigen una rectificación. Escuchamos ahora a los portavoces de Socialistas y de Sumar, Patxi López y Verónica Barrio.

0: Nota necrològica.
1: Ha faltat a l'edat de 93 anys Esther Tortosa Dauder, natural d'Alcoi i veïna de Millena. Els oficis de missa corpore in sepulto tindran lloc el dia 24 a les 10 hores a la parròquia Sant Josep de Millena. La capella ardent està instal·lada a la sala número 1 del tanatori Servisa de la zona nord.
0: Descanse en paz.
2: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
3: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous tinc el plaer de contar en l'actual cronista de festes, Alfonso Llorenç, i de festers que han també han tingut l'honor de fer la crònica, com José Mari Segura, Alfonso Jordà i Xesca Llorenç. M'ha deixat Alfonso Llorenç, l'actual. Xiquets, vos tinc que agrair, primer que res, donar-vos les gràcies que m'acompanyeu un dijous de migdia i veniu una xicoteta representació de festers que han tingut aquest plaer i la satisfacció i honor de fer la crònica. Però recordem a Luis Vidal, a José Leste, en fi, l'han fet molts. Nacho Lara també estava convidat i no, l'home està molt ocupat, i vosaltres sou una digníssima representació dels excronistes, perquè el cronista actual el tenim així. Tinc que donar-vos les gràcies, primer que res, i després l'enhorabona, perquè estàvem comentant això no ho sap ningú fester, quasi ningú fester, i jo ho sabia perquè es veia, érem companys de junta i es veia en la llibreteta, i després ja que posar això en solfa. Xiquets, després d'això ja el que vos pertoca parlar és a vosaltres. El més bonic és que jo callara. Comença pel veterà, el veterà, no? O comença per l'actual. Alfonso?
4: Paco, avui,
3: per l'actual, no? Alfonso, a tu què t'ha representat que el demanaren... que el digueren, que t'oferiren el ser la crònica després dels grans mestres que havies tingut davant.
4: La veritat és que va ser un repte, perquè jo havia estat de cronista en la Filà, en els Judius, i quan vam acabar la junta directiva, en maig, Paco, l'actual president de la Societat de Sant Jordi, m'ho va proposar, m'ho vaig pensar, i la veritat és que era un repte...
3: Aquest, com jo
4: un
3: dic.
4: Repte important, perquè, clar, veient els anteriors cronistes i tenint com a referència a Adrián, a José Mari o a Afonso, que havien sigut cronistes durant molts anys, era un repte, però com tenia l'apoyo d'ells, li vaig dir que sí, i així estic.
3: Bueno, jo aniré fent una pregunta, però m'agradaria que això fos una tertulieta, però en fi, primer, José Mari, que tu vas substituir Adrián Espino.
5: Sí, les festes del 89 es va produir la renúncia d'Adrián Espí al primer any de la junta directiva presidida per Tayo Rico, i bueno, i Tayo va parlar amb mi i em vaig incorporar a la directiva, i això, doncs, una persona, jo en aquell moment, doncs, 89 festes,
6: molts anys, sí, 89.
3: Molts anys,
5: 7 anys. Sí, el cicle que quedava de president.
3: Però tu va ser un repte, perquè primer substituïes a qui substituïes, bueno, i després sí. Ho vas fer en valencià, que no estàvem acostumbrats, i després sí. Vas fer un poc més curta que, bueno, Adrián.
5: La crònica, jo no ho sé si curta o no, però es tracta de llegir més a pressa a voltes, però sí que és veritat que des del primer moment que jo tenia clar que el llenguatge de la festa, les expressions i tot és molt col·loquial, i és en valencià, i no anava a fer una crònica, no per ser més ni menys ningú, sinó que ho tenia clar, li ho vaig comunicar a la junta directiva i no vaig tindre ningú recel ni anava a dir adelante, i ja està. I a partir d'ahí totes les cròniques, bueno, exceptuant en una de Nacho García, que aquests dos anys ell crec que ho va
3: fer en castellà,
5: però sí. Bueno, però sí. Que ja ha sigut una una seguida.
3: Era massa jove el xic Estepa?
5: No.
3: Va aparèixer a mi molt jove, sí. Però no perquè no la sabera fer la crònica, ojo, la va fer esplèndidament, sinó perquè era un xic jove, era
5: ni no, ell, si segur no se sent més a gust llegint o escrivint d'una manera, pues, ja, té la llibertat d'això total, que avui dia no hi ha problemes. Pensem que estem escrivint una crònica per la gent de les filades, per la gent del coll, no pensem que mos llegen en un altre puesto. Rara volta, vull dir que la crònica és una cosa molt, molt no dura, però molt concreta, i jo m'he repassat. El primer que vaig fer jo quan em vaig dir tu cronista, vaig a llegir-me totes les cròniques des dels anys 40. Sí, me les vaig llegir totes, vaig prendre notes, esta persona feia Salvador Domènech, este estil, l'altre tal, i vaig estar calculant un poc l'estructura, i quan ja dius ja sé de què va, jo tinc que afegir algo meu o no, però ja tens la base, però bueno, vaig disfrutar, perquè al final deprens molt, llitges molt, i lo normal, igual que la revista de festes, moltes imatges les tenim ahí, de moment dius, està foto a la visió, claro, i més o menys atines, dius, això està en la revista de la, més o menys de l'any tal, i bueno, pues és una ficció com una altra, i a qui li agrada col·leccionar cromos de futbol i saber-se les alineacions de memòria, i nosaltres potser pues, tenim més ja...
3: Tu ho tenies prop, eh?
5: Estàvem malalt, som malalts de festa, que diuen.
7: Sí, algú
5: malalts
7: dia,
5: de festa. Sí. Bé, però que va ser molt gratificant, i és una etapa que, en la que te prens molt, per gràcies a la convivència en un grup de 20 i tantes persones, i coneixes a gent d'una talla impressionant, pues Rafael Guarinos, Jaime Lloret, que eren els altres assessors, Antonio Castelló, que allò eren... Bueno, en
3: bueno, tu, Antonio Castelló, encara
5: sí, sou cosetes. Sí, encara toregem alguna
3: vaqueta. Li envio un abraç fort, perquè ell sí. Diu que sóc el seu germà major, i jo el respecte i l'estime molt, molt. Jo passejava en companyia d'ell i Jaime Lloret, i em diuen, Paquito Aznar anirà al cel. Perquè mira que són bones persones els dos, però raros, eh? I Toni Castelló diu, Afonso, tu molts anys, tu després de José Mari, perquè és que...
7: Ja vaig estar 15 anys de cronista.
3: 15 anys.
7: José Mari va acabar quan va acabar de president Tallo Rico, va entrar Silver Vilaplana, bueno, i es va quedar sede vacante, en realitat, perquè... crec que José Mari va acabar en maig, quan va acabar la crònica, i a mi m'ho ofereixen en desembre. O sigui que van estar ahí pensant, pues, a veure quina persona podia substituir. Va vindre l'entonces vicepresident Jordi Montava, m'ho va oferir, vaig parlar després en Javier Matarradona, que era l'altre vicepresident, en el Silvestre Vilaplana i tal, m'ho va xerrar amb la família, dic, me voy a meter un embolado de mucho cuidado. I bé, ho vaig acceptar. Va ser una època un poquet difícil, en el sentit de que vaig pillar la famosa guerra del calendari, que tots recordem, el primer any, o sigui, de Joneguet. Recordeu que en febrer va dimitir tota la directiva, va entrar una nova directiva, con sus más y sus menos, després va entrar Adolfo Seguí, en dos anys va entrar Rafael Romà, va ser una època d'inestabilitat. Després ja, a partir de Rafael Romà, pues ja va ser pues, més normal, però almenys mentre vaig estar jo. I bé, jo sabia de les cròniques, jo soc des que me les llegia sempre, i vaig decidir continuar escrivint-les en valencià, perquè me se va demanar, no per part de la junta directiva ni moltíssim menys, sinó d'altres persones, que no vaig a dir, que l'escriguen en castellà. No. Inclús va haver una persona que va dir, què faràs? L'escriuràs en castellà? Perquè jo fa 7 anys que no la llisc. Dic, pues continuar sense llegir-la perquè pensé fer-la en valencià. És la veritat. I bé, i m'alegra veure que això ha continuat del valencià, salvo el cas de Nacho García, pues s'ha continuat perquè tenia raó José Mari. La festa la parlem en valencià. Jo dic, fes-la en castellà. Dic, què dic? La hilada, el de tres trueno, si això no es pot dir, doncs veus, ja està, ja m'has donat la raó. Bé, una època interessant, i vaig acabar content. Després ha tingut la satisfacció de que m'ha nombrat associat d'honor. Entonces, per mi sí que és un orgull haver passat per ahí i estar ara en el quadre d'honor.
3: Tu també eres del quadre d'honor, no, José Mari?
7: Sí, José Mari.
3: També fester d'honor, no?
5: Conseller.
7: Conseller.
3: Bueno, Esteu parlant en el decano del Conselleres, eh? Vull dir que estic, jo estic en la rampa d'eixida. Jo sostituït a Roc molt llarg i bé, ell va morir 94 anys, esperem que no. Xesca, tu què?
8: Hola, Paco.
3: La primera dona que vas que va llegir.
8: Sí.
3: Quan t'ho van oferir, què vas dir? T'ho vas pensar?
8: Sí,
3: en,
8: sí.
3: Tu estaves en el periòdic.
8: Jo estava en el nostre. A mi m'ho van oferir, a mi m'ho... A veure, també vaig pillar una etapa un poquet convulsa.
7: Divertida.
8: Sí. Jo a mi, Rafael Tortosa, em va oferir, però no em va oferir cronista, em va oferir bibliotecària.
3: Ah.
8: I no vaig arribar a dir ni sí ni no, perquè va ser quan se van anar. Part d'eixa junta també va dimitir i jo va quedar ahí, que jo ja no li vaig donar ni més importància ni res. Quan va entrar l'altra junta, sí que es van posar en contacte amb mi, m'ho van comentar i m'han dit, sabíem que t'havien oferit això, però nosaltres pensem, volem que estigues, però com a cronista. Clar que m'ho vaig pensar, perquè em feia il·lusió, però també per la meva faena jo m'havia de pillar vacances. Jo vaig estar 2 anys, jo no puc... Tu saps massa com es treballa en un mitjà de comunicació en festes i per escriure la crònica tens que estar de festa. Però, claro, entonces jo a la faena vaig dir, estaré 2 anys, acaba este cicle i s'ha acabat. I vaig estar del 14 al 16 com a cronista. Sí, la primera dona, però ho comentaven, jo crec que lo de ser la primera dona és circumstancial. Alguna té que ser, vull dir, no té un mèrit especial,
3: no,
8: però bueno,
3: sí. Però sí que el té, perquè anem a veure, va haver algú que va pensar, che, pues, i si fera una dona? Pues,
8: sí, sí.
3: I per què no? I per què no?
7: Jo m'havia escrit de pensar-se en persona, no si és home o dona.
3: Ja, però... Dir,
7: home, la notícia era, por fin una mujer, perdona.
3: No,
7: per fin una mujer, no. Una periodista que té la seva cultura, que sap escriure i que sap de festa, i damunt és estera, cuidado, vayamos por partes.
8: Sí, i clar que em va fer il·lusió, i clar que m'ho vaig pensar.
3: Sí,
8: i mon pare també va patir molt l'home, fins que va veure que no es muntava... un drama, crec que va patir molt.
3: El que ha dit Alfonso és veritat, però no deixa de ser que dius, si hi haguera una presidenta del govern, diríem, una presidenta o una alcaldessa es nomena.
8: Però... Les primeres voltes, al final, són notícies. Ara cada volta n'hi ha menys, afortunadament.
7: Es normalitza la cosa.
8: Quan deixa de ser notícia ja la primera sola, la primera jo, serà fantàstic.
3: Bueno, m'heu dit una cosa que jo queria, jo em posava en el primer banc, que Afonso ho sap, i José Mari, i no recorde que ho llegires, m'has deixat, ho llegia plantat en la crònica en la mà.
5: Sí, primer. Plantat en el micro de costat.
3: Jo queria que tota la vida havia estat... Tota la vida creia que havien posat el trípode.
5: Pues a mi un any o dos no me'l van posar. Algú que no em volia no em va posar el faristol, l'atril. I pareixia que anaves a perdre l'equilibri i caure damunt d'algú, perquè en aquelles lluntes estava la gent tots fumant, una boira en el saló d'actes, i claro, és una hora i quart de lectura, i aquesta tensió que tu el centres sobre les pàgines i passant les pàgines i tal, i arriba un moment que la vista te se fa... Vull dir, que era un exercici pels que no tenim costum, que no som grans oradors, era una cosa que jo no li... Jo quan passaves el trago i xe ja, l'Helena que pegava diu, bueno, una menos i jo una más. Però...
3: Això de fumar no me recordo i és veritat.
5: Sí.
3: Jo en junta, quan vam fer el Fantasma Jordà, que vaig fer el Fantasma, corrien les 3 palmatòries, enseníem 3 ciris, perquè allí, menys Adrián Espí, encara estigué jo, fumaven tots,
5: baix,
3: tota la junta baixa, ens reuníem a la junta de festes, i en el Fantasma Jordà, un amic meu va fer electrònicament que quan entra el Fantasma es corrien les 3 palmatòries, vull dir que és sense pareixer que les palmatòries eixes cremen el fum, jo no ho sabia jo, però tots, com tu has dit, tots fumàvem els deveres, i a l'assemblea també. Tu, cronista, ha canviat això perquè jo, sense que vaja, que això no és crítica, en aquest programa no es fa crítica, però jo recordo llegir, sentir, escoltar les cròniques d'Adrián Espí, que era un grandíssim amic, fester, escritor, historiador, el que volgueres. I apuntava fins i tot els poals que es gastaven de tinta blava i tinta negra i les lletres que... Vull dir que després va resultar més ameno el fer destituir això, no estic criticant-ho, però destituir això perquè a molts no els interessa i fer-ho ameno i tot això. Tu com veus que ara... Bueno, ara en audiovisuals bé, no?
4: Sí, sí. A veure, eren altres temps i es demanava una altra cosa i Adrián pues, posava versets o posava sí. Evocacions, que està molt bé, que això és... Llegis una crònica i que bonico, no? Però, clar, són els anys 70, 80, i ha canviat. Què ocorre avui en dia? Que la gent demana informació ràpida i curta. Aleshores, Nacho ja va començar a fer la crònica audiovisual i després l'escrita, que és més llarga i més detallada.
3: Però Alfonso va ser un dels primers que ja va posar algo allí.
7: A mi, digamos, anys, no? digamos que jo vaig inventar un catxarro amb dos rodetes i algú després va inventar els frenos, els pedals, els ràdios, no? A més, simplement a l'última crònica meua van pensar que quedaria bé en la pantalla que ella fer fotografies, anar posant fotos de lo que anava jo parlant. I a mesura que jo anava llegint, un altre company, concretament va ser Vicent Bas, tenia marcat on tenia que anar cada foto, i entonces jo anava parlant i, no sé, i el capità portava un cas de no sé què, i ell apretava i així la foto, i entonces la gent pues, i no, això va fer una miqueta més llevadero el tostó de quasi una hora que pegàvem.
8: Jo també ho vaig fer així, sí. A més, jo com ja les fotos eren digitals, es posava un centenar i pico de fotos, crec recordar.
3: Bueno, vosaltres em perdonareu a mi perquè, a part de que sou amics i jo teniu una admiradora així, aneu a disculpar-me perquè anem a fer una xicoteta pausa per uns consells publicitaris, ¿vale?
2: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
9: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
10: Servitaxi, el 3737.
2: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
3: Bueno, se están comentando ciertas cosas muy interesantes. Bueno, la satisfacción como festers, como personas que vos conectados, hasta Alfonso es buena persona. Hasta Alfonso, yo te he dirigido una volta sola, ¿no?
7: A mí, sí.
3: En el Barça de l'Antigor, ¿no?
7: En el Barça de l'Antigor. Que
3: va a hacer un jutge... Un jutge que reviscolava quan veia la Milagreta.
7: És que ja, quan veia la Milagreta és normal que l'home plantara la xepa. És que...
3: Tirava el gallato i tot. Bueno, la veritat és que ha sigut un plaer conèixer-vos a tots i ho ha dit sempre que jo soc era una mirada un prova en primera fila en els consellers i Alfonso ho portava bé un poc fregit perquè l'últim any li vaig dir tot. Li vaig dir una paraula que no es pot dir així.
7: Muestra de su exquisita educació sí, adquirida a los mejores colegios.
3: Sí, per la cosa de la fruta. Només t'has trabocat una volta i l'últim any ni una volta. No m'ha donat permís ni per poder-li estirar les orelles. No donava permís.
7: Perquè quan no es mestre en secundària la paraula la domina, que carai.
3: La veritat és que això, a part de la feina de anotar-se les coses que després vos va donar el lloc a dir que no val la pena i ja començàvem festes i ja ho teníeu anotat els glorieros, els directors de bandes, quines bandes i tot això i a part d'això després escriureu, dime.
5: Sí, bueno, jo volia afegir que la missió del cronista és fer la crònica però no acaba ahí, diguem és, el càrrec és assessor històric
3: sí, clar, Sant Jordi, claro,
5: per claro, tant, claro. És la persona que normalment si n'hi ha, diguem, sí, assessora sí, sí, sí. al comitè de la revista o al grup de gent que estan en el comitè editorial, assessora si el president vol saber algo, anem a fer enguany lo de el disparo este de l'any jubilar, de tal, pues un informe sobre la tradició de les poblacions de disparo, l'antiguitat, vull dir que és la persona, igual que n'hi ha assessor musical, assessor
11: jurídic, artístic,
5: etc. Vull dir, avui en dia hi ha més assessories, però que és la persona que tira una mà important en el tema de la ponència del casal, el que és el museu,
7: l'arxiu,
5: que l'arxiu
8: i la revista, jo no m'ho cap la revista
5: també, hi ha anys que hem sigut el ponent o el directiu, sí. Bueno, directiu, nosaltres som càrrecs que no som electes per votació ni res, sí, però moltes voltes jo vaig tenir algun any la responsabilitat de dir, la revista tota per tu. Entonces, tu ja triaves en el teu grup, però tenies que anar a la impremta, tenies moltes hores ahí que no es veuen, però vull dir que el cronista és una cosa puntual d'uns dies, però el resto de l'any hi ha qui s'implica molt, hi ha qui s'implica
8: molt. Jo vaig estar treballant tots els caps de setmana des de que va passar Nadal hasta mitat de març, que s'acabava la revista, treballant tots els caps de setmana per lliurar d'imatge. Perquè dimarts era el dia que anava a gràfiques. Primer anava a gràfiques i després anava a la Junta, sí, però tots els dimarts per la
7: revista. Bueno, teòricament no, hi havia un ponent de revista, però era un poquet el que coordinava, més o menys, però la labor de Zapa...
11: La impremta.
8: No, en el meu cas, a més, també, al ser periodista, jo també vaig tenir la sort de que vaig coincidir en Quique Ruiz, que era el secretari, i també ell és periodista, entonces saps el que vull dir, però sí que el cronista, per almenys en la meva època, tenia prou que
7: voler. No, simplement això, que t'encarregués pues, de que la cosa isca. Uh-huh. I jo recordo, per el que ella diu d'anar a gràfiques, jo, quan la revista estava a punt de caramel, que són les proves d'impremta, jo acabava de dinar, agarro el portante, me n'anava a gràfiques, entrava a la biblioteca, Pepito Pastor es soltava la morterada damunt la taula, i ara, uno per uno, o sigui que jo pràcticament hi havia una temporada que vivia allí, en gràfiques, de quan en quan entrava i dia, anem a fer-se un cafè per lo menos. Però és que és molta feina i molta responsabilitat, i així és que esteu, que ho heu passat per caixa, i després si hi ha alguna coseta que no hagi bé, assenyalat en el dit, no, mira, és que no t'has donat compte d'això.
8: No, i tu mateixa, després dona una ràbia que dius, perquè si m'ho he repassat.
11: Després sol editar-se en la revista, la
7: crònica, sí, la crònica es posa en la revista.
11: I jo, a veure, l'he fullejat, més d'una volta se m'ha apanyat.
5: Fins a l'època de Salvador Domènech, fins als anys 60, ja és... es feia un resum.
11: Feia un resum soles en la revista.
5: Però a partir de l'època d'Adrián, Espí ja es va publicar sencera, i a més li feien uns quadres estadístics, que a voltes ocupa més pàgines, en els horaris, en tot, vull dir...
11: Sí, ell quan canviava d'una cosa a l'altra feia un verset, ell també
5: tenia. Sí, sí, sí.
11: Ara, Nacho Lara és el que decideix fer-ho jugar en l'audiovisual, per dir-ho així, no? Quan paneja la crònica pràcticament és audiovisual tot, no?
12: Ara. Bueno, se'n fan dos, l'audiovisual, que és més curta i només ocupa càrrecs, Glòria, les dues Glòries i els càrrecs, Capital, Feres i Mig, i els tres dies, la trilogia, però és més curta que l'escrita. L'escrita ja ho abarques tot i ja entren ja la resta de filades.
11: Bueno, jo tinc que dir que les últimes voltes que he pogut anar em va resultar molt ameno, això, crec que va ser en l'EPSA, no ho recordo. I em va resultar molt ameno perquè, a part de que veus allí, inclús el millor veus a la teua fila, no?, per dir alguna cosa, veus els carrers de prop i resulta molt més ameno que sentir... Per bé que ho llisga un home com Alfonso, per bé que ho llisga, pues sempre sí. Dona atractiu això. No?
12: Sempre vas escoltant i vas veient les imatges i la gent es veu. Allí, això és el que li agrada a la gent, als protagonistes es vores en la imatge.
7: I ara estem en època de que vivim d'imatges.
8: Sí,
7: estem bombardejats d'imatges. Pues, claro, no hi hauria persona que aguantara, pues, això, tres quarts d'hora d'un speech.
12: Avui dia no, segur.
11: Bueno, totalment satisfets de la llavor que heu fet vosaltres per l'associació de Sant Jordi. Una llavor que m'he dit jo i en repetís i reiterativament, en el que molts no ho sabem, la tasca que du això, i ha añadit una José Mari, que també és de deberes, que costa en Alfonso Llorenç, i diu després coronista i historiador i no sé què. Du molta fàbrica en això, molts festers no ho saben, i el públic en general pues, tampoc. Satisfets de la llavor vostra que heu tingut?
7: Sí, jo crec que tots nosaltres, inclús possiblement el més insatisfet sigui el propi autor, perquè diu, a veure, puc fer millor, o a veure, puc fer no sé què, sí. Això sempre. Sí. Però bueno, és una cosa que tenim assumit, de que quan mires una cosa, podria haver fet això, podria fer com és errors d'impremta, o reviso una volta, dos, tres, quatre, cinc, o reviso una altra, uno, dos, tres, quatre, cinc, al final, toc, i és un error de impremta. Però això és igual. La veritat és que jo he quedat molt satisfet i m'imagino que Alfonso, José Mari, Xesca, que estan, i els altres que no estan, també hauran estat molt contents.
5: Una de les coses per a mi que més va ajudar o que més agraeix és que els anys que has estat vinculat allí, si li has dedicat temps, coneixes l'arxiu, coneixes la biblioteca, coneixes sobretot molta gent que han passat de companys de junta, i això t'enriqueix com a persona i professionalment també, perquè és una experiència estar al front d'una revista o qualsevol, o des d'un programeta del mig any estar en una revista de 200 pàgines. Això al final ningú en una feina, diguem, normal té l'oportunitat de poder-se a torejar una baqueta d'aixes característiques, no? I és el que queda al final.
11: És com la biblioteca, no? La biblioteca, Toni Castelló va substituir a Jordi Valori Serra, no? Però ho va posar molt bé, inclús li van donar de la CAM un talonari en blanc perquè comprara, i ho va rebolicar allò, ho va posar molt bé, molt bé, molt bé, i allí, perquè vosaltres sou molt joves i no ho heu viscut, allí es venien les cadires, allí la ponència de cadires ja estan les llibretes, les llapisseres, no es fa com ara i tot. I la veritat és que fer una feina com la vostra i estar satisfets és de deber, és un plaer tindre-vos així i ja ho ha explicat tot el que podeu dir, encara podeu dir més coses.
8: Jo volia comentar una cosa, jo no sé si ara estarà fent-se, però a mi em va resultar molt, molt xulo. Per lo menos quan estava jo es van fer les cròniques en braille.
11: Sí.
8: Ah, sí, sí, sí. I jo recordo que era una iniciativa de Jeremías,
7: sí.
8: Veritat, i estan les cròniques en braille, o sigui que gent cega les pot llegir, sí, si té gust.
7: Les dues últimes meves va ser Jeremías, m'ho va demanar.
8: De fet, me les van regalar, jo les tinc en casa.
7: Podem resumir que m'han traduït el braille.
8: Sí, sí, estan les cròniques en braille. Si algú té interès...
11: Una cosa que jo que dic que ho sé quasi tot, eixa quasi em faltava això, sabeu, veus? I molts radioients tampoc. Entonces, es fa avui en dia en braille.
12: Fa dos cròniques que no les hem pogut fer des en braille i estic pendent de parlar en Jeremías ara quan acabe la glòria modernista esta, que vaig, anem de cap.
11: Tu tens una feinassa per la crònica d'enguany que no... que estos senyors no l'han de... Bueno, tu... El 700, no, tu no...
7: A mi em va pillar el 2006,
8: O sigui que... No? Això serà més la memòria que la crònica.
7: Bueno, la memòria ja és el secretari.
12: Més memòria.
11: No, però la crònica també tindrà que dir alguna cosa, per exemple, en el tríduo, el dia que es va obrir la porta i tot això...
12: Això entra en memòria.
11: Això entra en memòria.
8: Sí, més la memòria.
12: Això entra, bueno, vam estar entre Pau Acosta, el secretari que acaba d'ara, si ho clavàvem en memòria o clavàvem en crònica. I estem ahí...
7: És que no oblidem que és crònica de la fiesta.
12: Clar.
7: Claro.
11: Bueno, xiquets, ha sigut un autèntic plaer, Alfonso Llorenç, José Mari Segura, Alfonso Jordà i Xesca Llòria. La veritat que ha sigut un autèntic plaer. Sapiau que jo, hasta el dia que Déu vulga, vos seguiré admirant-vos per la vostra tasca i el bé que us sabíeu fer.
7: Ara el farem un autògraf, no hi ha problema.
11: Convideu a dinar, ja està. Xiquets, moltíssimes gràcies i enhorabona per la vostra feina, i segur que Sant Jordi ho tindrà en compte, això.
7: Gràcies,
12: Paco.
7: Gràcies, Paco.